0: gol.
1: Kontzertuaren bigarren atalean, Pide la Serra igo zen eszenatokira.
0: Ja de panxa enlaire el col·loqueu, amb la daga més fina obriu-lo en canal, netegeu-li els budells i tot el que hi trobeu talleu la carn rosada.